0: Illes Balears.
1: Bon dia a tots, com esteu? És la 1:30. Els preus moderen el seu creixement. L'IPC es va situar el passat mes d'abril en el 3,1%, mig punt manco que el març i una dècima per sota el conjunt nacional. En el que duim d'any, el cost de la vida, això sí, s'ha encarit un 1,8% de les Balears. Avui és dijous, 14 de maig. José Miguel Blasco és el control tècnic. Vos saluda Aina Escandella. Repassam ara més titulars amb Xavi Ara. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Ja està deliberant.
2: El jurat del judici per l'assassinat d'una dona a la colònia de Sant Jordi al setembre del 2024 ja té l'objecte de veredicte i està incomunicat per deliberar sobre la culpabilitat o no de l'acusat.
1: Marlaska a Palma.
2: El ministre de l'Interior, Fernando Grande, Marlaska, ha presidit a Palma la presa de possessió del nou cap superior de policia de Balears, José Antonio Puebla.
1: I en els esports?
2: El Mallorca cau per 3-1 al Getafe i es complica molt la permanència, tot i que de moment segueix fora del descens. L'equip s'enfrontarà diumenge a Llevant, amb el que està empatat a 39 punts. Martín de Michelis és el tècnic del Mallorca.
3: Errores ofensivos y defensivos, hoy hemos regalado los goles. Errores de otra categoría, en esta te la penaliza. No fuimos nada de lo que veníamos siendo. Entonces, rápido, hay que olvidar rapidísimo este partido, tirarlo al tacho de la basura, no hay nada positivo. Ni resultado, ni funcionamiento. Està jodido, sí, el resto de l'hora està jodido.
1: I en aquest punt volem saber també quin temps ens espera per a les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
4: Molt bon dia. Aquest dijous a Mallorca i Menorca tenim intervals de núvols sense descartar algun ruixat ocasional, encara que durant les pròximes hores anirà disminuint la nuvolositat. A les Illes Pitiüses, temps estable. Les temperatures avui es mantenen amb poques variacions. Podem arribar a màximes de 24 graus a Palma i Mao, 23 a Eivissa, 21 a Formentera. Demà divendres tindrem els en el nuvolat o cobert amb pluges i ruixats que podran ser ocasionalment forts i han acompanyats de tempesta. Així mateix, les temperatures diurnes baixaran, quedant-se les màximes als 23 graus a Palma, 21 a Eivissa i Formentera, 20 a Mahó. A més, les temperatures mínimes arribaran al final de la jornada. És una informació d'AEMET.
1: Vos deixam ara amb entrada anticipada.

0: Avui hem començat entrada anticipada amb All the Places That I've Been, una de les cançons que formarà part de l'imminent disc de Two Little Rooms, A Room to Dream. Gauri Matas i Anya Sanoguera, aquest duo musical que va néixer en la distància, però que ens dona la sensació de que estan plegats tot el temps, composant, fent cançons, experimentant també, sobretot mostrant en públic la seva música, el seu virtuosisme, el seu talent. Aquest dia 24 de maig els podran veure en directe presentant aquest primer disc. Han tret altres coses, EP, singles, durant aquests anys. Serà la sala petita del Teatre Principal de Palma. Avui han vengut aquí a conversar a Ràdio Nacional d'Espanya, també a tocar i a cantar en directe. Aina, Gauri, Two Little Rooms, gràcies per venir, bon dia. Com estàu?
1: Molt bé, gràcies a tu, Bernat.
0: Gràcies per estar aquí. La segona vegada que veniu, ja fa un parell d'anys, hem parlat abans fora de micròfon, que vau venir fa... Sí, dos anys justos, sí. El juny del 24. I bé, han passat coses, no?
1: Moltes.
0: En aquests dos anys, no?
2: Han passat coses.
0: I sí. A més, coses guais, no? Coses positives, no? Un projecte que anàs cresquent poquet a poquet, des de, diguem, una part, diguem, molt... íntima, no? I de fer les coses sense pressa, no? I ara sou aquí per presentar aquest ja primer llarga durada. El que passa és que em dona la sensació de que duis ja molt de discos, no? Sí. Bé, conteu-me un poquet que podrem escoltar en aquesta nova aventura, que encara no té data de sortida, però que serà ja de la setmana que ve imminent, no, Gauri?
2: Sí, està ja per sortir. I en aquest disc que se diu Room to Dream, que crec que ho has dit, sí. Bé, realment feim un pot de seguiment del concepte de Two Little Rooms, que sempre és com molt petitó, no? Perquè al final som veu i piano elèctric i aquest pic hem afegit també algun altre instrument com piano acústic, també. Però bé, feim un poc de seguiment d'aquest concepte de música que parla d'emocions i estats d'ànim, a lo millor sentiments tipus la soledat o incertesa, no? I seguim com un poc indagant en aquest recorregut amb influències, o a lo millor mos n'anam a alguns altres llocs musicalment parlant que no havíem anat abans, que a lo millor poden recordar a música la millor més progressiva dels anys 70, això sense entrar exactament, no?, amb la mateixa instrumentació, ja. Però sí que un poc donant-hi aquesta forma.
0: Parlaves de música que parla d'experiències, de sensacions, de sentiments, de coses que ens passen, d'emocions. No sé, Aina, si això té molt d'experiència personal o mires altres llocs, o surt de tu o surt de vosaltres. Compartiu, abans de composar tal vegada, parlau entre vosaltres i després d'aquesta conversa pot sortir una cançó.
1: Totalment, molt. Jo crec que com que som amics, també ha estat un procés molt... O sigui, crec que la nostra amistat ha estat un poc semblant en el procés de Two Little Rooms, que és començar des d'algo molt... pues, juganer, quasi com a molt desenfadat, no? Juntar-se per tocar, per compartir idees, simplement, i després anar com a ordenant i a partir de moltes converses com a amics, no? Anar veient quines eren les coses que mos preocupaven, quines són les coses que mos agraden, que mos fan riure, que mos fan... que mos preocupen, i... Arrel de que, pues, d'aquestes converses i de que en Gauri m'entengui més a jo i jo entengui més en Gauri personalment, no? Crec que tot això se trasllada en el projecte, i crec que també això, quan la gent escolta o veu el nostre projecte a xarxes, se sent una mica... Crec que una mica diferent a quan ja presentes un projecte ja fet i produït, sinó que mos estan acompanyant des del dia que mos varen juntar a casa nostra per jugar fins avui xerrant amb tu, no? O sigui, és com que poden veure tota aquesta evolució. Que a vegades s'amaga i nosaltres la mostram, no? És com, mira, pues tenim aquí quatre cançons i ara fem un disc i no sé, crec que és guapo això també.
2: Sí, aquest punt, perdona, aquest punt també com a d'autogestió que feim nosaltres, que al final gravam, produïm, fem les lletres i el procés creatiu també és com molt fluid, en el sentit de que no, per molt que a vegades intentem organitzar-nos d'una manera molt quadriculada, després mai acaba de sent així, perquè al final el procés creatiu t'adu cap a... Ostres, pues ara mos quedem aquí amb aquesta cançó un parell de dies fent coses.
0: Bé, és part també de la màgia, no? I del resultat també, no? Que passi, que sigui així, sí. No? És part. De fet, una part important, supos que del procés creatiu també se fa a la distància, no? Perquè tu, Aina, vius a l'estranger, vius a Alemanya,
1: sí.
0: No? A Hamburg.
1: Sí, exacte.
0: I en Gori viu a Bunyola, no?
2: Sí, exacte.
0: Hi ha una certa distància... Sí. Tot i que se veu retalladíssima, no?, per les noves tecnologies i les comunicacions d'avui en dia, no?, que vos podeu compartir coses i xerrar molt. Però bé, supos que també és part del procés que tal vegada inclús es ajuda a que sigui d'aquesta manera, no?, que tu i els rooms tinguin aquesta característica de que creativament vosaltres esteu feis feina aquestes dues petites habitacions, no?, una a Hamburg i una altra a Bunyola, no?, i després... en qualque moment des mes o des any, clac, sí. Passen coses, no?
2: Exactament, i crec que també hi ha fins i tot components estrictament més relacionats amb la música i les lletres i tot, que tenen a veure un poc amb això, no? Que a lo millor una Aina ve aquí un parell de dies, després jo vaig a Hamburg un parell de dies perquè coincideix en que a lo millor tenim una actuació allà i tot això fa com que també el color de la música tingui aquests components que estan relacionats a lo millor a vegades en ciutat, a vegades amb naturalesa més salvatge, no? Hi ha com coses que tenen a veure amb aquests... amb les vivències que al final tenim els dos, no? Que
0: I pot influir
2: allà.
0: També els ambients, o sigui, Hamburg no és Palma o no és Mallorca, no? O sigui, és una cosa com molt antagònica, no? Molt contrària.
1: Totalment, sí.
0: Jo suposo que també un estat d'ànim que sí que també t'influeix un poc, tot i que estiguis allà feliç i fent feina i estàs allà perquè vols, no? Però suposo que també influeix molt... també la climatologia.
1: Total. Composar quan veus tota la finestra plena de neu
0: sí.
1: I de blanc i no ha sortit el sol en 3 setmanes, pues sí, és interessant.
0: Li va molt bé, a Tulis Rums també, no? El projecte sí. Li va molt bé també, això. No?
1: Sí, total.
0: Si fos molt assolejat tot, no?
2: Sí.
0: No, tal vegada no seria igual.
2: No seria el mateix,
0: seria
2: crec que
0: shiny
2: no.
0: Happy people, i no sí, volem sí. Això.
2: Està bé, no? A vegades com se foscor també, perquè
0: sí,
2: crec
0: sí.
2: Que a vegades... precisament fa falta, no?, a vegades com a acceptar
1: encarar,
2: aquestes
1: no?
2: Parts, no?, i dir, pues mira, necessari. Tenim això també.
0: Que no tot sigui lluminós, no?, que també
2: exacte.
0: Està bé aquesta recollida,
2: sí.
0: No? M'has deixat, Aina, ara ho he vist, una postal aquí,
1: sí.
0: Molt guapa, molt xula, de... bé, que teniu aquí un poquet de contacte per contractació i tal, però has escrit això, no sé si és per això, suposo
1: sí,
0: que no.
1: Sí, sí, bueno, clar que sí.
0: No, mira, posa la immensitat d'un pensament, l'amor és un mirall d'aigua transparent, néixer de nou, tornar a la mà. I aquí hi ha una espècie com de... no sé si és la mà...
1: És una costa,
0: o
1: sí.
0: O una costa, així, amb la muntanya de fons i això, no? I de fons teniu una fotografia que crec que se va fer durant l'enregistrament d'un vídeo molt especial, no?
2: Sí.
0: Amb en Josep.
2: Amb en Josep a l'Horda.
0: A l'Horda, no?
2: Sí,
0: que ha vingut
2: sí.
0: Aquí, per cert, sí. A tocar les taronges. No sé
2: ah,
0: si
2: sí,
0: veus,
2: sí,
0: ja.
2: Sí, sí, sí.
1: És
2: molt
1: que és
2: bo.
1: Increïble.
0: Que és extraordinari,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí, sí.
1: És increïble.
0: I la segona cançó no les tocava, sinó que se les menjava.
2: Ja,
0: o sigui,
2: ja,
0: que
2: ja.
0: Té tot l'espectre, no?
2: Sí, sí, sí.
0: En Josep a l'Horda, que també bé, té aquesta pota posada en la part audiovisual, i que
2: sí.
0: Bé, que una part important també dels projectes és aquesta imatge, no? Aquesta... bueno, aquesta part, diguem, de mostrar la música a través dels ulls, no? I
2: sí.
0: Que també li va, no? I si no l'heu vist en aquest vídeo, no sé si són diverses cançons o més una.
2: No, aquesta és una.
1: Sí.
0: És una, no?, que
1: sí.
0: Està enregistrada de nit, amb una foganya, no? I
2: sí.
0: És meravellós.
2: Va ser tota una aventura.
1: Sí, sí, no? Va ser increïble.
0: Per què va ser una aventura, però? Perquè va
2: bé,
0: ser complicat
2: perquè...
0: posar a rodar.
2: Perquè, de fet, amb en Josep hem fet principalment, a part d'alguns directes i això de concerts, però sobretot dues gravacions que varen tenir com a molta màgia, no? Crec que per nosaltres la primera va ser a una olivada de solla que també per dues rodes vàrem haver de... Bé, de fet, me'n recordo que l'Aina va caure i tot, duent les rodes.
0: Amigues.
2: Sí, sí. I perquè hi havia un camí d'aquest d'escales de pedra i
1: sí.
2: Això. I després aquesta altra gravació de Darkness, que va ser
0: Darkness,
2: per allà per Buja, a un fora vila, que mos va deixar una amiga. I també va ser com tot una aventura, perquè vàrem haver de dur com un generador d'aquests silenciós perquè no arribava tal, i vàrem fer tot un muntatge, i vàrem dur menjar, vàrem acabar no sé quina hora, com a les 3
1: sí,
2: o no sé què.
1: Sí, vàrem estar menjant un pa amb oli. La Marta Lledó va venir, que va fer, també mos va ajudar en tot el vestuari i tal, i era meravellós, perquè la Marta s'havia muntat com un xiringuito allà, havia estirat una tovallola de platja, havia deixat com a mogollon de joies, de coses, perquè mos poséssim. Jo tenia l'ordenador amb una roca.
2: Fins i tot Naina volia fer com el típic de caterings de cine, i va dur una cafetera, però no funcionava la cafetera. Tot i que al final la vàrem aconseguir arrencar.
1: Sí, a les 3 des de matí.
0: Ah, sí, que tal vegada es rodes en la muntanya o amb el camp, no s'ho du bé.
2: No, però també és molt guapo,
0: no?
2: No
0: és que no s'ho dugui bé en quant que el poses en marxa i tal, però dur-lo fins allà no
2: s'ho
1: du, literalment, no s'ho du bé.
0: No s'ho du bé amb aquesta... El que passa és que la seva sonoritat sí que diu moltíssim en l'entorn. En l'entorn, no? Bé, no sé quin marge se deixa en es duo per la improvisació a l'hora de les directes, perquè sí, és vera que ho hem vist ara, o sigui, abans de començar, no? Abans d'enregistrar aquesta primera cançó que heu escoltat i la darrera que escoltarem en directe aquí en el petit estudi de la ràdio, que teniu una petita conversa, no?, abans de començar. Com ho feim, això? Sí, mira, ajustau un poc i executau. I dins d'aquesta execució, supos que, no ho sé, m'ho de dir vosaltres, hi ha una part donada a la improvisació, no? Tant com Naina com en Gori. És així? O són coses que ja venen xerrades amb antelació, o surt naturalment?
1: És exactament així com has dit, com ho has vist i com ho has percebut. Nosaltres tenim com a... Sí, o sigui, a mi hi ha moltes coses que sí que quadram i pactam, sobretot per fer un concert, pues, decidim l'ordre, decidim de quina manera posar-me l'energia, de quin lloc, com podem conduir, no, aquesta història, però a l'hora d'encarar cada cançó sempre hi ha un marge per l'improvisació, sempre hi ha un espai on ser lliures i on deixar-nos sorprendre una miqueta per l'altre, no?
2: Total, no, sí, jo crec que hi ha una part d'això de l'improvisació que a mi m'agrada molt, i amb Two Little Rooms encara més, no? Que és aquesta sensació de dir, val, sabem aquesta cançó i l'hem feta moltes vegades, però cada pic que la feim pot ser com una novetat, la manera en com la feim. I això a vegades és molt concret, amb parts concretes, o a vegades quasi que la cançó és com si fos nova.
0: És una altra cosa,
2: sí.
0: No?
2: Sí.
0: A part d'aquesta improvisació i part d'aquesta planificació que xerrava Naina, la podrem veure dia 24 de maig en el Teatre Principal, a la Sala Petita. Un lloc ideal, no?, per qui vulgui anar a gaudir de la vostra música. I bé, contau-nos com heu plantejat aquest dia, si serà un dia especial en quant a algunes coses, o no ho sé, o si que veurem i que podem esperar d'aquesta proposta en directe de dia 24.
1: I d'aquest dia 24 presentarem noves cançons, hi haurà col·laboracions especials, sorpresa, així vos mantenim, clar, així veniu en el teatre i les descobriu, però bueno, algunes cares conegudes d'aquí de Mallorca, i això serà un viatge, com deia en Gori abans, entre Rhodes, Bow, i aquest disc que està introduint el nou element de piano, com se diu, piano
2: acústic,
1: d'acústic,
2: sí, piano
0: acústic.
1: I, per tant, hi haurà aquests tres elements en escena. Després tenim en un Juanro Campos, que mos fa un disseny de llums preciós. Intentarem fer com... Aquí farem un poquet d'espoiler amb tu, Bernat, així...
0: Va bé.
1: Intentarem simular al màxim el que pot ser un... O sigui, de manera... Una manera abstracta de fer una petita habitació. I després Jordi Tugores farà el so, que també és increïble tenir-lo com a músic i com a amic allà. I m'estic oblidant de qualcú més... No, no, no.
3: Ara li fa senyals.
1: Me fa senyals.
3: Li fa... Pot ser, li pot
1: dir, xerrar, Ori.
2: Perquè no me'n recorda del seu nom.
1: En Guillermo.
2: Que m'ajuda amb l'escenografia, també.
1: Ah, i Nabel Cirerol, perdó.
2: Sí,
1: exacte. Nabel està teixint aquesta escenografia que veurem el dia 24, exacte.
2: Sí.
0: Molt bé, i parlant també d'altres actuacions, vosaltres estàveu fent feina aquí, però també molta a Alemanya, també perquè Naina supos que bé, té els seus contactes i les seves cosetes, però també altres festivals. Ara veniu de Fescranc, no?
1: Mm. Sí,
2: exacte.
0: I també, bé, sou d'agafar avions. Sí,
2: sí. Bé, en el final, clar, si surten
0: però,
2: coses...
0: Clar,
2: sí.
0: Però és molt interessant, no?, no quedar-se aquí.
1: Total.
0: I mostrar-ho de fora, no? Això deu ser una satisfacció brutal, no?, també, però... no veure ningú en el públic que coneixes, no?
2: Exacte.
0: Aquesta sensació,
2: sí.
0: No? I l'aplaudiment de qualcú no conegut és molt... Bé, sense llevar valor en l'aplaudiment que te pot donar a ton pare o ta mare, no?
1: Sí.
0: Però crec que un aplaudiment a Hamburg, a Berlín, no sé, o a Londres, o de gent desconeguda, deu donar bastanta, no?
1: Sí.
0: Satisfacció a l'artista, no? Sobretot un artista mallorquí.
1: Total, exacte, i te diria que cantar mallorquí
0: a
1: Alemanya hi ha algo molt especial, que quan cantàvem allà i de sobte dius, els estic cantant en la meva llengua i estan sentint coses, no? I és molt xulo també aquest intercanvi. I després també lo dels avions, per exemple, jo he duit avui aquí la teva
0: llibreta màgica.
1: Exacte. I tot això, moltes de les coses que hi ha per aquí, totes aquestes cançons que entre tots dos composam, moltes vegades estan fetes a l'avió.
0: A l'avió. L'avió és un moment que no tens escapatòria, no?
1: Exacte.
0: I si no vols dormir...
1: Sí.
0: Escoltes música o escrius, no?
1: Exacte.
0: O borres les fotos del mòbil, que saps quan tens tantes fotos que... Ara que, Gori, d'una foto no en fas una, fas set.
2: Sí,
0: i són iguals.
2: Sí, sí, sí.
0: I són iguals, però bé, tens set.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Que, per cert, ja veig que t'estàs posant en marxa amb les noves tecnologies. En Gori ha duit una petita càmera d'aquestes portàtils, no?
2: Sí.
0: Que espero que la facis servir per...
2: Segur que sí. Sí.
0: Per mostrar-nos les vostres experiències,
2: sí,
0: a l'estranger i veure els secrets, no?, també de Tullit dels Rums a través de les imatges.
1: Mos estàs suggerint que mos fessin youtubers i tot això?
0: Home, jo crec que... Jo m'interessa moltíssim el resultat, m'encanta, però m'encanta el procés.
2: El
0: making-offs m'encanta, és una cosa que m'encanta dels artistes perquè és on aprèn.
1: Sí.
0: No només gent del gremi, sinó gent que no té res a veure amb la música i que veu un poquet el procés creatiu, ens encanta, en els que molt agrada la música, no?
2: Sí.
0: I en aquest cas la vostra. Gori, Aina, moltes gràcies per venir. Sabem que cantar de matí, Aina, és un esforç i és una cosa que no és habitual, però t'ho agraïm moltíssim, Gori, gràcies per carregar els
2: rocs
0: fins
2: aquí dalt. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Sí, gràcies a vosaltres.
0: I per venir, i recordar a tothom, per favor, anau a veure Tullit dels Rums a dia 24 de maig a Sala Petita d'Estat Principal a partir de les 8 del vespre, entrades ja a la banda. Anau i ompliu el teatre i donau suport als artistes nostres que no només tenen feina aquí, sinó que també tenen feina fora i allà moltes vegades els aprecien molt més, o sigui que han d'anar a donar suport a la gent que fa coses tan interessants com les vostres. A Room to Dream és el nou disc que imminentment tindrem a les plataformes digitals, no? I que bé, que escoltaran part d'aquestes cançons aquí a Palma, en el teatre principal. Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I fins a la pròxima. En Paco Laguna ha estat en el control tècnic.
2: Gràcies, Paco.
0: I acabem el programa amb una d'aquestes dues cançons que ho han registrat aquí en directe, en directíssim, que es diu La mà. Fins la setmana que ve.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este jueves en el que empezamos por lo de casa, por el bolsillo, por el dato del IPC que se modera en abril hasta el 3,2% interanual, por el abaratamiento de la electricidad y las ayudas fiscales. Noticia que acarrea otra, precisamente por eso el Ejecutivo anuncia que a partir del 1 de junio empezará a desactivar algunas de esas ayudas que se pusieron en marcha para compensar el alza, como el impuesto especial sobre la electricidad o cambios en el IVA de algunos suministros. El ministro de Economía destaca que esas medidas han conseguido amortiguar las subidas, vencerán en junio, pero que se mantienen las relacionadas con los carburantes. Carlos Cuerpo.
2: Se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en materia de combustibles también se mantengan durante el mes de junio, y esto yo creo que es un mensaje importante de cara a la ciudadanía. Si nos vamos a la situación de los precios de la electricidad y del gas, en este mes de abril se confirma que han bajado, por lo tanto habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
0: En lo laboral, varios conflictos abiertos. El último lo acaba de anunciar UGT, convocan huelga indefinida en el transporte por carretera, tanto comercial como de viajeros, a partir del 8 de junio. Piden, Blanca Pascual, que se rebaje la edad de jubilación de los conductores.
3: El sindicato UGT denuncia que en un año nadie les ha convocado para hablar de coeficientes reductores y para adelantar, por lo tanto, la jubilación de un colectivo que todavía con 67 años sigue conduciendo. Temen que la falta de respuesta signifique que el silencio administrativo deniega una reclamación que hacen desde hace más de 20 años. Por eso exigen una respuesta por escrito a Trabajo y Seguridad Social con un calendario de cómo está avanzando la elaboración de los pertinentes informes. Antonio Oviedo.
4: Donde se nos diga claramente en qué situación se encuentran los coeficientes reductores de nuestro sector y que se nos diga claramente cuándo más o menos se va a acabar, si son 3 meses, son 4 meses, y que el silencio administrativo no va a suponer que automáticamente quede denegado, lógicamente, los coeficientes reductores.
3: El sindicato de momento convoca en solitario, aunque espera que otras organizaciones y empresas se sumen. De momento Comisiones no la secunda y las empresas dicen que al final esta huelga va en contra de ellos.
0: Atentos también a las protestas de los docentes catalanes y valencianos, de momento sin avances en ambos casos. Estos son los valencianos en su cuarta jornada de huelga indefinida tras conocer la propuesta presentada hoy por la Consellería, que según los sindicatos deja fuera la recuperación del poder adquisitivo del profesorado. Y del exterior acaba de renunciar el ministro de Sanidad, Wes Streeting, la persona que a la que se todas las encuestas daban como la persona que podía plantar cara a Keir Starmer. Ahora en unos minutos intentamos hablar con nuestro corresponsal para que nos cuente cómo ha sido esa dimisión. También del viaje de Donald Trump a China, donde se ha reunido ya con Xi Jinping en un encuentro histórico en el que aseguran ha habido sintonía que pueden abrir el camino a una colaboración inédita entre los dos gigantes comerciales. Fran Sevilla, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Acaba de finalizar la cena de gala con la que Xi Jinping ha homenajeado a Donald Trump, quien en el brindis ha asegurado que han tenido unas conversaciones extremadamente positivas y productivas.
6: Extremely positive and productive conversations and meetings today.
5: Xi, por su parte, ha afirmado que el respeto mutuo debe ser clave en las relaciones entre China y Estados Unidos, las profundas diferencias sobre Taiwán, el mantenimiento de la tregua en la guerra comercial desatada por Trump, la competencia tecnológica y la guerra contra Irán de Estados Unidos e Israel, con el deseo de reapertura del estrecho de Hormuz que tanto Washington como Pekín quieren impulsar, son los asuntos que han marcado las discusiones en esta primera jornada de Trump en China.
0: Ambos confían en reabrir un estrecho de Hormuz que sigue prácticamente paralizado. A partir de media estaremos en Irán con nuestro equipo de enviados especiales y también en Cuba, que pide ayuda porque el bloqueo estadounidense les ha llevado a la carestía total de combustible. Aquí en Europa, la situación internacional mantiene el precio del petróleo por encima de los $100 el barril. Vamos a ver cómo están los mercados. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, hoy con subidas claras en las bolsas europeas que van acelerándose a medida que avanza la sesión. El mercado tiene un ojo puesto en esa reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en China y el otro en Irán y especialmente en el estrecho de Hormuz. El petróleo ahora retrocede mínimamente, pero se mantiene con muy pocos cambios respecto a su cotización de ayer, por encima de los $105 por barril. Un tercer foco estaría en los resultados empresariales, y aquí nos plantamos en el IBEX 35, que sube ya un 1% y recupera los 17.800 puntos. Destaca precisamente la fuerte subida de Telefónica, cuyas acciones se disparan un 6,4% después de presentar resultados empresariales del primer trimestre del año.
0: Hay más noticias, Rosa Perasno. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Sandra. Empezando con algo que acaba de suceder hace apenas unos minutos.
9: Bueno, pues, visto para sentencia.
8: 6 meses y 38 sesiones después acaba de quedar visto para sentencia el juicio a los Pujol por el origen de la fortuna que mantuvieron oculta en Andorra. Ninguno de los acusados ha hecho uso de su turno de última palabra. Un día más también pendientes de los contagios de antivirus, especialmente de la paciente francesa que sigue crítica en un hospital de París, y del español de 70 años que permanece ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Sigue con febrícula, con problemas respiratorios, pero está estable. Los otros 13 continúan sin síntomas y a la espera de la nueva PCR que se les va a practicar este domingo. En una entrevista en Radio 4, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha dicho que hay que seguir siendo prudentes.
10: No daría nada por cerrado hasta que no pase el día 42, y muy especialmente además las 2-4 semanas desde el último contacto, es decir, el día 28, por decirlo de alguna forma, desde la cuarentena.
8: La polémica política por el antivirus se va apagando a medida que crece otra, la del viaje de Isabel Díaz Ayuso a México. A partir de 12:30 vamos a escuchar el rifirrafe que ha tenido hoy con la oposición en la Asamblea de Madrid. Y hablando de viajes, también hoy hemos sabido que el próximo 27 de mayo Pedro Sánchez se va a reunir con el Papa en el Vaticano, apenas unos días antes de que León XIV visite España. Antes, esta misma tarde, otra cita destacada. Esta casa, Radio Nacional, entrega los premios El Ojo Crítico en una gala en el Museo Reina Sofía. Nos cuenta más Susana Santolaya. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Cuando hay un maestro, se tiene que empezar por él. El actor Emilio Gutiérrez Cava, premio especial a sus 60 años de carrera.
12: Tenemos momentos en que lo pasamos mal antes de salir a escena. Ahora ya no tanto, pero bueno.
11: ¿Tendrá hoy esos nervios al recibir el premio? Creemos que no, porque la experiencia es un grado. Los que seguro que tiemblan un poco son los jóvenes premiados menores de 40 años, como el poeta Juan de Salas o la productora de cine Marina García.
13: José Mujica dijo una frase: pórtate un poco mal, ¿no? Entonces entendí también que producir y que crear era desobedecer un poquito, ¿no?
11: O Guitarrica de la Fuente, aunque no podrá estar en la gala.
14: Que el folclore ha sido para mí encontrar como un lugar al que sostenerme, ¿no?
11: Quizá también tiemble Lucía Soya Sobral con su fenómeno de ventas Comerás Flores sobre los malos tratos que no se ven.
15: Con la esperanza y la necesidad de cuidar a nuestras amigas.
11: Y así hasta 10 temblorosos premiados con una nueva categoría, innovación digital en la cultura, que ha recaído en Albert.data, artista científico. La gala esta tarde a las 7, podrán seguirla en directo a través de RTV Play, y mañana a las 4 de la tarde en el horario habitual del Ojo Crítico en Radio 5.
0: Bueno, pues como les decíamos, tenemos ya línea abierta con Londres. En Reino Unido ha ocurrido lo que se esperaba. Corresponsal Guillaume Bontux, buenas tardes.
16: Buenas tardes, sí. West Streeting dimite de su cargo de ministro de Sanidad, lo acaba de anunciar en una carta al primer ministro. Explica que ha perdido la confianza en Keir Starmer y en su capacidad de liderar al gobierno. Lo que no hace Streeting de forma explícita en esta carta es anunciar su candidatura para suceder a Keir Starmer como líder del gobierno y del partido. Podría ser el paso siguiente en las próximas horas. Streeting era, recordemos, uno de los rivales declarados de Starmer, muy debilitado por la derrota electoral de la semana pasada. De momento, lo que hace Streeting es anunciar su renuncia, su salida del gobierno, a la espera de ver si decide formalmente retar al primer ministro y abrir con este movimiento la carrera por el liderazgo del partido y del gobierno laborista.
0: Ahí media, volvemos contigo para ver si hay respuesta también desde Downing Street. Gracias, Guillaume. Y en los deportes, dos nombres propios en el día de hoy. Entrevista con Rafa Nadal y elecciones a la presidencia del Real Madrid. Daniel Ampuero, buenas tardes.
17: Ese nombre propio es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, club que acaba de convocar elecciones a la presidencia de la Junta Directiva. Desde hoy empieza a contarse un plazo de 10 días para presentar candidatura. Este anuncio coincide con el final de la antepenúltima jornada de Liga en Primera División, donde, por ejemplo, el Real Madrid se va a presentar esta noche ante su público y va a recibir pitos o aplausos por todo lo sucedido en los últimos días. El otro nombre propio es el de Rafa Nadal, que acaba de inaugurar el museo que lleva su nombre en su tierra, en Manacor, y que se ha visto obligado a manifestarse tras ese anuncio de las elecciones del Real Madrid, que tuvo que desmentir.
18: solo quise dejar claro que no era cierto, ¿no? Entonces, simplemente para que no hubiera especulaciones, ya sabéis que no soy muy fan de hacer estas cosas, pero el fútbol es muy grande, se habla mucho de ello, entonces quería poquito cortar la especulación de Rey.
17: Y de las pistas de tenis, Masters 1000 de Roma, en marcha un partido de cuartos del cuadro masculino, el favorito Sinner se enfrenta a Rublev, después otro ruso, Medvedev, se medirá a Martín de la Andaluce para completar las semifinales del cuadro masculino de Roma.
0: Pues todo esto y más a partir de 12:30, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
19: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Illes Balears. Molt bon dia, són les 2:10. Els preus moderen el seu creixement. L'IPC es va situar el passat mes d'abril en el 3,1%, mig punt manco que el març i una dècima per sota del conjunt nacional. En el caduint d'any, el cost de la vida, això sí, s'ha encarit un 1,8% de les Balears. Avui és dijous, 14 de maig. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Aina Escandell. Ja està deliberant.
20: El jurat del judici per l'assassinat d'una dona a la colònia de Sant Jordi el setembre de 2024 ja té l'objecte del veredicte i està incomunicat per deliberar sobre la culpabilitat o no de l'acusat.
19: Marlaska a Palma.
20: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presidit a Palma la presa de possessió del nou cap superior de policia de les Balears, José Antonio Puebla.
19: I en els esports?
20: El Mallorca cau per 3-1 a Getafe i es complica molt la permanència, tot i que de moment segueix fora del descens. L'equip s'enfrontarà a menjar el Llevant, amb el que està empatat a 39 punts.
19: Anem a consultar la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
21: Molt bon dia. Aquest dijous a Mallorca i Menorca tenim intervals de núvols sense descartar algun ruixat ocasional, encara que durant les pròximes hores anirà disminuint la nuvolositat. A les Illes Pitiüses, temps estable. Les temperatures avui se mantenen amb poques variacions. Podem arribar a màximes de 24 graus a Palma i Mahó, 23 a Eivissa, 21 a Formentera. Demà divendres tindrem els en el nigolat o cobert amb pluges i ruixats que podran ser ocasionalment forts i anar acompanyats de tempesta. Així mateix, les temperatures diurnes baixaran, quedant-se les màximes als 23 graus a Palma, 21 a Eivissa i Formentera, 20 a Mahó. A més, les temperatures mínimes arribaran al final de la jornada. És una informació d'AEMET.
19: Començant amb economia, l'IPC es situa en el 3,1% a les Balears durant el mes d'abril, és mig punt manco que el mes de març i una dècima per sota del conjunt nacional. Si els comparam els preus amb ara fa un any, han pujat un 0,3%. L'entrada en vigor de les rebaixes fiscals aprovades per l'executiu central per als carburants i l'electricitat han contribuït a una moderació dels preus.
20: El darrer mes els preus no han pujat tant com s'esperava. Les mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran han atenuat les previsions. Fins al juny se mantindrà la rebaixa de l'IVA a l'electricitat i fins al juliol els combustibles. Tot i així, l'economista Pau Montserrat considera que no seran suficients, ja que la durada de la guerra podria convertir el problema energètic en estructural.
22: És una mesura que era necessària per intentar atenuar, però són mesures que quan estem en un xoc energètic com l'actual, són mesures que molt aviat se queden curtes, molt aviat els preus compensen aquesta petita baixada d'impostos, i això és el que està passant, que els preus ja han pujat més que la rebaixa d'impostos que el govern ha fixat.
20: Des de Consoval posen el focus en el fet insular. Les Balears són molt més vulnerables al preu del transport, que en el darrer any s'ha encarit un 3,7%, d'una pujada que incideix directament en el cost dels aliments i les begudes no alcohòliques que han registrat una pujada del 3,3%. Alfonso Rodríguez és president de Consoval.
23: Aquí una família de 4 persones, de 3 persones, necessita 600 euros al mes solamente para la cesta de la compra. Desgraciadamente, el efecto del incremento de los carburantes afecta al transporte y directamente a los productos que consumimos aquí en las islas.
20: A les Balears, en termes interanuals, el que més s'ha encarit és el grup d'hotels i restaurants amb una pujada de gairebé un 7%.
19: Obrim ara pàgina a tribunals perquè el jurat del judici per l'assassinat d'una dona a la colònia de Sant Jordi el setembre del 2024 ja té l'objecte del veredicte que li ha estat lliurat avui a les 12 del migdia. Es troba en aquests moments ja incomunicat per deliberar sobre la culpabilitat o no de l'acusat. Ignasi Gras, bon dia.
24: Bon dia. La fiscalia, recordem, ha elevat de 20 a 25 anys la petició de pena. Diu que l'acusat es va escarnissar amb la víctima, una dona de 74 anys que prenia opiacis i que, per tant, no es podia defensar ni tan sols fugir corrents. En aquest sentit, han titllat l'acusat de ser la maldat personificada. L'acusat acusació particular, per la seva banda, manté la petició de presó permanent revisable. La defensa reclama l'absolució al·legant que l'individu anava begut.
19: D'altra banda, Coldo García, exassessor de l'exministre de Transport José Luis Ábalos, ha rebutjat declarar sobre l'adjudicació de contractes de mascaretes a les Balears durant la pandèmia. Considera que aquests fets varen formar part ja del judici que el Suprem va deixar vist per sentència la setmana passada, ho ha explicat la seva advocada Leticia de la Hoz.
1: Nosotros entendemos que no se pueden juzgar dos veces los mismos hechos y ese es el motivo de que no haya declarado Coldo hoy.
19: I més qüestions. L'estudiant de la UIP, a qui li va caure una finestra damunt mentre era a classe, tornarà dilluns a la facultat. La jove es troba a casa recuperant-se.
2: Des de la universitat defensen que es tracta d'un incident aïllat i fortuït, però anuncien que intensificaran el manteniment dels edificis. El vicerrector d'Infraestructures, Carles Mulet, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat i assegura que es destinen 2 milions d'euros anuals al manteniment dels edificis. Amb tot, assegura que per evitar l'alarma social i tenint en compte que s'espera una alta afluència d'alumnes, de cara a la selectivitat s'intensificaran les tasques de manteniment. Mulet considera que l'incident va ser fortuït.
3: Una ratxa de vent d'aproximadament uns 50 km per hora l'hem enregistrada a l'estació meteorològica que tenim aquí a la universitat, pues va provocar que aquesta finestra s'obrís i en tots els problemes que va generar, va pegar un pilar i se va rompre una bisagra i va tenir pues, aquest accident totalment fortuït.
2: Pel que fa a la jove, la degana de la Facultat de Dret assegura que es troba bé i defensa que s'ha mantingut un diàleg constant i positiu amb la família. És Aina Salom.
4: En tot moment hem estat en contacte amb l'alumne i amb la seva família, que hem d'agrair la seva comprensió davant d'aquest incident, les seves bones paraules.
2: La intensificació del pla de revisió dels edificis començarà pels edificis Jovellanos, Guillem Cifra de Colònia i Antoni Alcover i Sureda.
6: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
19: I parlem ara de política, perquè avui ha estat a Palma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Amador Bausà, bon dia.
25: Bon dia, així és. Fernando Grande Marlaska ha assegurat que el govern central prendrà mesures perquè els guàrdies civils i els policies nacionals que arriben a les illes no se'n vagin pel problema de l'habitatge.
26: Habrá medidas en ese sentido para garantizar y ayudar a esa permanencia de los efectivos en las Illes Balears y el tema importantísimo de las infraestructuras y de los recursos habitacionales para nuestros hombres y para nuestras mujeres. Cuestiones en las que estamos.
25: En els darrers 7 anys han augmentat en 400 els efectius de la Policia Nacional de les Illes. Ho ha dit avui a Palma durant la presa de possessió del nou cap superior del cos a les Balears, José Antonio Puebla. Durant el seu discurs, Marlaska també ha assegurat que la immigració irregular ha començat a reduir-se a l'arxipèlag gràcies a les actuacions en els països d'origen.
26: La perseverancia en las políticas de trabajo con los países de origen y tránsito, estando allí nuestros hombres y mujeres, lo que determina es que esas tendencias también se vayan revertiendo. Y en el hecho de Baleares, aunque ha habido un ligero incremento, ya la tendencia es, en los últimos meses, a ir disminuyendo. Estamos revertiendo esa tendencia.
19: Per cert, que el govern central ha alertat que les zones d'actuació de les narcollanxes s'estan ampliant també a les Illes Balears.
20: Sí, així ho recull el darrer informe del Departament de Seguretat Nacional, que assegura que hi ha més de 600 embarcacions sospitoses de participar en operacions de narcotràfic, principalment a la zona de l'estret de Gibraltar. Amb tot, es detecta un increment de l'activitat cap a l'est peninsular, tant a les costes de Múrcia com les Balears i Girona. El text assegura que fins i tot s'han detectat embarcacions al sud de França i a Itàlia.
19: I el cas Bestart s'ha també tractat avui en el ple del Consell de Mallorca, on hores d'ara continua el debat de les propostes de resolució dels grups polítics derivats del debat de política general.
2: El PSOE i Més per Mallorca acusen el president insular Llorenç Galmés del PP d'estar segrestat per Vox per no cessar el vicepresident Pedro Bestart pel suposat ús de cotxes oficials per desplaçaments personals, fet que el codi ètic del Consell qualifica de falta molt greu. Són Catalina Cladera i Catalina Inés Perelló.
27: Cessi d'una vegada per totes en el vicepresident i, si no, que expliqui per què no ho fa. Qui és que l'atura? L'atura la senyora Proens, l'atura el senyor Abascal.
28: Un d'aquests informes s'ha encarregat a la secretària tècnica, a la mà dreta del senyor Bestart. Vostè ja no confia massa en la conclusió ni en la resolució d'aquest informe.
2: Mentre que Vox i el PP esperen a tenir els resultats dels informes interns que l'equip de govern ha encarregat per decidir. Escoltam Antoni Gili de Vox i Núria Riera del PP.
29: A la espera de que se elaboren los informes que entiendo que concluirán o no si ha habido un uso indebido, cosa que aún no se puede afirmar con rotundidad.
5: Jo no sé si Esquerra en el pacte com funcionava, si donava instruccions polítiques en els tècnics, li puc assegurar que aquest govern no funciona així. Si resultes de tot, hi ha unes responsabilitats econòmiques, serà l'interventora general la que ho determinarà.
2: El pla aprovat per unanimitat cedia a l'Ibavi un terreny de 34.000 metres quadrats ubicat de vora el velòdrom de Palma per construir-hi més de 300 pisos de protecció pública. També per unanimitat el pla ha declarat bé d'interès cultural immaterial les rondalles mallorquines. Abans de començar la sessió s'ha fet un minut de silenci en memòria del regidor socialista d'Alcúdia, Joan Gaspar Vallori, que va morir recentment als 41 anys que va ser director insular a l'anterior legislatura.
19: I parlem ara de qüestions sanitàries, perquè avui s'ha presentat una novedosa tècnica de detecció de càncer de pròstata a l'Hospital Can Mises d'Eivissa que millorarà la seva eficàcia i reduirà les molèsties en els pacients.
24: La fusió d'una ressonància magnètica i una ecografia permetrà deixar de fer servir biòpsies per la detecció del càncer de pròstata, el més freqüent en homes. Manuela García és la consellera de Salut del Govern Balear.
7: És una tècnica que facilita que la toma de biòpsia se realice justamente en el lugar que tu marcado donde está la sospecha de tumor.
24: Això permetrà guanyar eficiència en la detecció i alhora també aconseguirà reduir la molèstia dels pacients, que ja no s'hauran de sotmetre a biòpsies amb el risc d'infecció que això suposa. Ho explica Diego Alonso, coordinador del Servei d'Urologia.
8: Tècnica un poco más compleja de hacer, pero es mejor para el paciente, porque lo que ocurre es que nosotros vamos a poder ser mucho más específicos a la hora de biopsiar. No necesitamos hacer tantas biopsias, la posibilidad de complicaciones es menor y podemos ser mucho más finos a la hora de diagnosticar a los pacientes y tener un diagnóstico mucho más exacto.
24: Es calcula que fins a 70 persones es beneficiaran d'aquesta nova tècnica a Eivissa. El càncer de pròstata és un dels tumors més freqüents en homes i la seva detecció precoç és clau per aconseguir el millor tractament.
19: I més qüestions. La Conselleria d'Agricultura ha impulsat un paquet d'ajudes d'1,2 milions d'euros pel sector ecològic balear per combatre els efectes econòmics de la guerra de l'Iran. Ho ha fet en consens amb el Partit Socialista.
25: En concret, hi haurà dues noves línies per donar suport als ramaders i agricultors de Balears que comptin amb la certificació ecològica. La primera va dirigida als projectes de transformació i comercialització. Escoltam el conseller Joan Simonet.
9: Indústries de transformació i comercialització, és a dir, aquells pagesos, productors ecològics exclusivament que fan transformació, un que faci fruita pugui fer confitures, un que faci llet pugui fer formatge, etc etc. Són línies que donen un valor afegit a la rentabilitat de l'explotació, perquè el pagès controla més els labons de la cadena i el reforça com a productor. I aquesta línia sortiria inicialment per 1 milió d'euros amb una intensitat d'ajuda de 60%. Són ajudes per inversions.
25: I la segona ajuda servirà per subvencionar part dels costos de la certificació que han de pagar els pagesos per ser considerats ecològics.
19: I aquest matí s'ha inaugurat la Menorca Horse Week, una nova iniciativa que pren el relleu a la Fira del Cavall de raça menorquina. L'objectiu és incrementar la promoció d'aquest animal, que és molt estimat a l'illa, però que està en perill d'extinció. Llorenç Sallés, bon dia.
10: Bon dia. La Menorca Horse Week arriba per fer una passa més en la promoció del cavall de raça menorquina, per pujar un escaló en ambició i projecció exterior. Tolo Mercadal és president de l'Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina.
11: Però ara, per avançar, per seguir avançant i per no perdre la posició dins el món aquest que avui és tan global, han de fer alguna cosa més. I dins el món equestre, aquest tipus d'events són els que te diferencien del resto.
10: Actualment hi ha 4.500 cavalls de raça menorquina arreu del món. En neixen anualment 130, una xifra insuficient, diuen des de l'associació, i que fa que el cavall encara estigui en perill d'extinció. Per això cerquen incrementar el seu coneixement i projecció i també aconseguir que la seva cria sigui rentable. Tolo Mercadal.
11: Que criava el doblers. Hi ha una sostenibilitat econòmica també que nosaltres hem d'intentar. Si li posem valor, aquesta sostenibilitat és més bona de fer que la tinguem.
10: La feina de projecció exterior se suma a la promoció interior. Avui matí, uns 700 escolars han passat pel recinte firal d'Es Mercadal, participant en tallers i diverses activitats que cerquen assegurar que l'estima pel cavall menorquí sigui, en el futur, tan present com ho és ara.
12: El seu veus allà que voten i allà te fa molta il·lusió.
13: M'agrada molt quan voten perquè és molt xulo.
14: Tots són negres i així saps que de quina raça són.
15: Bé, m'ha agradat des de petit.
30: Som de color negre i pues, tenen moltes característiques diferents de les altres.
31: Podria votar i sembla que cavalis allà quan votes.
19: I a les 2:24 parlam d'actualitat esportiva.
24: El Mallorca s'ha complicat la permanència primera després de caure per 3-1 a Getafe en un partit marcat per les errades defensives. El gol d'Omar Mascarell va arribar a la segona part quan l'equip ja perdia per 3-0. El tècnic Martín de Michelis diu que s'ha d'oblidar ja aquest partit.
0: Errores ofensivos y defensivos, hoy hemos regalado los goles. Errores de otra categoría, en esta te la penaliza. No fuimos nada de lo que veníamos siendo. Entonces, rápido, hay que olvidar rapidísimo este partido, tirarlo al tacho de la basura, no hay nada positivo. Ni resultado, ni funcionamiento. Está jodido, sí, el vestuario ahora está jodido.
24: El Mallorca està obligat a guanyar diumenge al camp del Llevant si vol seguir dependent de si mateix a la darrera jornada contra l'Oviedo. Ara mateix està empatat a 39 punts amb els Granotes, l'Els i el Girona, que avui rep la Reial Societat. El futbolista Omar Mascarell diu que s'han de guanyar els dos partits que queden.
1: Creo que todos sabemos que hoy no hemos estado a la altura, no nos podemos permitir eso nunca.

0: sabiendas de lo que ha pasado a posteriori, pues no lo habría hecho, pero a mí me dieron la confianza de que con una operación habría opciones de volver a competir en condiciones, y lo hice.
1: I en bàsquet, l'Èstia Menorca comença a competir avui per l'ascens a la Lliga ACB contra l'Eima Corunya. A les 8 es disputa el primer partit d'una sèrie, el millor de 5, i que començarà a les Terres Gallegues. Javi Zamora, tècnic dels illencs.
2: Un playoff a 5 partidos es un reto para nosotros súper ilusionante. Vamos a Coruña sabiendo que en 2 de los 3 partidos que nos han enfrentado a ellos hemos competido hasta el final. Y vamos a intentar que quien quiera pasar contra nosotros tenga que trabajar duro.
3: I avui a la cultura vas parlant del cineasta italià Antonio Vistarini.
4: Viva la Quinta Brigada. Vall de Mosa ha acollit un homenatge a aquest cineasta impulsat pel municipi madrileny de Quijorna, poble on el director va filmar part de la Batalla de Brunet, un dels testimonis cinematogràfics més valuosos de la Guerra Civil Espanyola. A Vall de Mosa resideix la seva filla, Marta Vistarini. La vida de son pare sempre ha estat envoltada de misteri. Als seus 88 anys ha descobert recentment la rellevància que va tenir, ja que quan ella va néixer, Vistarini ja havia mort.
5: Que era una persona molt idealista, que a part de fer pel·lícules i de fer... Jo en tinc un munt de pel·lícules fetes seves, però que les he trobades ara. Sempre van anar en guerres, mai amb armes, sempre en sa camareta, era sa seva arma.
4: Pioner del cinema mut a Espanya, Vistarini va enregistrar amb una cruesa excepcional alguna de les jornades més encarnissades de l'ofensiva de Brunete durant l'estiu de 1937. Una cinta que es va descobrir fa 20 anys als arxius de la Filmoteca Nacional. Vistarini va fer feina amb la fotògrafa Gerda Taro i el poeta Miguel Hernández, però ha estat un desconegut, fins i tot pels seus. En un exercici per recuperar la seva memòria, la periodista Ana Hortas, dona d'un dels seus nets, està a punt d'acabar el documental Un fantasma recorre Europa, on repassa la seva trajectòria artística i vital.
6: Hasta la investigación, Vistarini era un absoluto desconocido. O sea, si están 3 películas suyas en la filmoteca, él fue uno de los fundadores del Partido Comunista y no hay nada en los archivos. Sin embargo, todos los servicios secretos de España, de Italia y de Francia le siguen constantemente hasta el punto de que podemos saber con quién se ha reunido, qué tomaba, dónde vivía.
4: I d'entre les cites culturals, però avui destacam que el raper UV Gómez actua a la sala La Movida en una jornada on comptarà amb diferents artistes convidats i diferents taloners, com ara The Grinch o Serralta Players. És el primer concert que organitza l'illa, serà a partir de les 8:30 de l'hora baixa. I a la Basílica de Sant Francesc, a partir de les 8:15, concert de la Setmana Internacional d'Orgue Antoni Martorell, a càrrec de l'italià Ruggero Olivieri. S'executarà obres de Butejude y Bach.
3: Darrerament, Aina, te toquen llinatges complicats, però crec que ho has dit molt bé. Amb la música que estem escoltant d'UV Gómez arribem a les 2:30. Recordin que l'actualitat de les illes torna en el butlletí de les 4. Gràcies per la seva atenció.